0: Molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts una vegada més ací a l'informatiu del migdia de Ser Maestrat, on mos aprovem totes les notícies de la comarca. I comencem a verificar-lo perquè ha sigut una nit bastant complicada degut a les pluges que han caigut durant la matinada i s'han registrat més de 60 litres per metre quadrat. Per això, Fabián Flors, el tercer tinent de l'alcaldia de l'Ajuntament de Benicarló, ha volgut fer unes paraules actualitzant l'estat de les carreteres i els camins. Estes han sigut les seves paraules.
1: Aquesta nit han caigut més de 65 litres per metro quadrat a Benicarló i això ha provocat algunes incidències principalment en camins i passos inferiors. En aquests moments tenim diversos passos inferiors tallats per l'acumulació de l'aigua. El pas inundable de la Guàrdia Civil està especialment afectat, amb una acumulació d'aigua important. També estan inundats els passos de Sant Gregori i Mallols, on ja s'està treballant en les bombes per poder evacuar l'aigua. Pel que fa al pas inferior del camp de futbol, no n'hi ha aigua, però cal retirar les terres. I la CV-135 també s'està treballant per retirar terres de la calçada. Demanem a la ciutadania molta precaució, que no intente travessar els punts que estan tallats i que respecte en tot moment les indicacions dels serveis d'emergència i de la policia local. Els equips municipals estan treballant des de primera hora per recuperar la normalitat com més pront millor.
0: I canviant a la política, recordeu que avui, aquest matí, el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals per al 29 de novembre de 2026. I sobre això hem parlat amb Domingo Giner avui, president autonòmic, diputat autonòmic del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, i també hem parlat amb la vicepresidenta primera de la Diputació Provincial, Maria Àngeles Pallares.
2: Satisfacció i per fi, no? Per fi de donar veu als espanyols i d'alguna manera pues, respondre a una situació que Espanya i especialment la Comunitat Valenciana pues, estem patint, no? Vull dir, per tots és conegut la voluntat que ha tingut i té Pedro Sánchez en perjudicar cada un de les polítiques que està fent la Comunitat Valenciana i només cal pues, bueno, parlant de la finançació, servicis socials, infraestructures, aigua, en fi, una llista massa llarga d'incongruències que ha fet Pedro Sánchez a la Comunitat Valenciana.
3: Bueno, jo crec que era una notícia que després del cap de setmana que portem de reflexió, que el president del govern va dir que s'ha de reflexionar, jo crec que tots tenien prou clar que ja s'anava a convocar i jo crec que és una molt bona notícia, perquè ja per fi podrem els ciutadans de espanyols decidir el que volem en el nostre govern i que es donen la paraula a la gent. Sempre és bo, veurem tot aquest moviment social, veurem tot aquest descontent generalitzat i el millor és que el poble agafi la paraula i millor que res són convocar eleccions i votar.
0: I canviem ara a Vinaròs perquè el taller d'ocupació d'electricitat de talent jove activa jove encara a la seva recta final. El taller d'ocupació especialitzat en electricitat del projecte talent jove activa jove encara a la seva recta final a Vinaròs. Un total de 10 joves completaran el pròxim 31 d'octubre la seva qualificació professional culminant un programa integral que va començar a la fi del 2025 amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat juvenil i facilitar l'accés al mercat laboral en un sector amb una elevada demanda de professionals. I més notícies positives, i és que l'aeroport de Castelló creix vora un 16% al setembre i supera els 295.000 passatgers en l'acumulat de l'any. L'aeroport de Castelló continua consolidant-se la seva trajectòria ascendent. La instal·lació castellonenca va registrar durant el mes de setembre un total de 45.900 passatgers, xifra que suposa un increment interanual del 15,8% respecte al mateix període de 2025 i el millor registre aconseguit mai en este mes des de la seva posada en marxa. Amb aquestes dades, el còmput acumulat de 2026 s'enfila fins als 295.048 viatgers, la qual cosa representa un augment del 13%. I en quant als successos, la Guàrdia Civil ha detingut a 5 persones per robos en interior del domicili en la localitat d'Orpesa. Les actuacions se van llevar a cap dintre del plan de lluita contra els delictes de robos en domicilis. La Guàrdia Civil de Castelló, en un dispositiu conjunt amb la policia local d'aquest municipi dins del plan de lluita contra els delictes de robo amb força en interior de domicilis, ha procedit en l'última setmana a detenció de 3 homes i 2 dones relacionades en 2 fets delictius ocorrits en la localitat d'Orpesa del Mar, a Castelló. La primera actuació va tindre lloc el passat dia 26 de setembre en l'organització Playetes d'Orpesa del Mar, després de que la central de serveis rebera un avís pel salt d'una alarma en l'interior d'una vivenda. Segons la informació facilitada de la casa, es va poder observar la presència de 2 persones sospitoses, desplaçant-se els agents fins al lloc i facilitant el propietari l'accés a la vivenda. Tras realitzar la inspecció, van trobar un baró de 9 anys i una dona de 36 anys quan pretenien sostraure objectes del domicili. I en quant a la província de Castelló, Compromís ha exigit a la Diputació que treballi per la creació de lloguer assequible als pobles. El portaveu del grup de Compromís, David Guardiola, reclama una línia específica per a la rehabilitació als municipis menuts i una mesa provincial que coordine les actuacions d'habitatge. El portaveu principal de Compromís ha señalat que volen que els pobles tinguin futur i han d'ajudar a la gent a trobar una casa. Aquestes han sigut les seues paraules.
4: Malgrat que l'accés a l'habitatge és la principal preocupació de la ciutadania de Castelló i que des de Compromís hem insistit a reclamar a la Diputació suport a les polítiques d'habitatge dels nostres municipis, la Corporació Provincial, que és la principal institució municipal d'aquestes comarques, ha donat l'esquena fins ara a la gent dels nostres pobles. Per això li reclamem al govern de Barrachina que abans que acabi el seu mandat activa el pla de lloguer accessible als pobles que ja li hem reclamat reiteradament des de fa anys i que fins ara s'ha negat a impulsar.
0: I també a la província de Castelló, Sanitat injecta prop de 3 milions d'euros per a modernitzar consultoris auxiliars amb 11 municipis com a beneficiaris. La Conselleria de Sanitat ha resolt la concessió de prop de 3 milions d'euros en ajudes destinades a sufragar obres de reforma, millora i adequació en consultoris mèdics auxiliars de 25 municipis de la Comunitat Valenciana. Entre les 3 demarcacions, la província de Castelló se situa al capdavant en nombre de localitats beneficiaris a un total de 11, per davant de les 8 seleccionades a València i a les 6 d'Alacant. Per exemple, al Baix Maestrat les ajudes permetran escometre intervencions en edificis i sanitaris municipals de localitat com Roses, La Salzadella, Alcalà de Xivert i Alcosebre. I acabem ara en cultura, perquè la Diputació congrega més de 200 músics de 7 bandes de música en la trobada de bandes Els Ports al Maestrat. El municipi de Catí obri els seus portes i els seus carrers a tota una comarca en una jornada festiva i musical que ha servit per a reconèixer la gran faena que realitzen les societats municipals en tots els municipis de la província de Castelló. Així s'han reunit membres de l'Associació Musical Santa Cecília d'Albocàsser, de la banda música Font dels Segures de Benassal, de la Societat Musical Cintorana, de l'Associació Musical Mestre Candel de Morella, de la banda música Santa Quitèria de Tirits, de la Unió Musical de Vilafranca i de la Unió Musical Catinenca. Aquí el diputat provincial ha agraït el repte i la responsabilitat d'acollir aquesta trobada. I el PP de Morella ha demanat a l'alcalde que trasllada al govern d'Espanya el malestar de la ciutat després d'ignorar el greu a la comarca en la visita a la província. El PP es queixa de que el ministre de Indústria, Jordi Hereu, va visitar algunes poblacions de Castelló, però no concretament Morella.
5: En San Mateo se encuentra la bodega Besalduc Baix, una empresa de vanguardia a nivel nacional e internacional. Descubre sus paquetes de visitas a viñas y olivos milenarios. Explora el Museo del Vino y del Aceite y participa en exclusivos cursos y catas. Además, podrás adquirir los productos de su tienda, disfrutar la cocina de su elegante restaurante y conocer las ventajas de pertenecer a su exclusivo Club Privé. Vive una experiencia única y auténtica en el corazón del vino y el aceite. Para más información y reservas, llama al 673-216-280 o visita la web www.bodegas.es. Bodegas Besalduc, una experiencia inigualable.
0: I com sempre acabem en les farmàcies de guàrdia. A Benicarló, la farmàcia Badenes, en el carrer Pio 12 23. I a Vinaròs tenim la farmàcia Adei al carrer Pablo Picasso. Això ha sigut tot fins avui. Recordeu que ens podeu escoltar demà al matinal i com sempre tots els dies a les 2 i 10 minuts a l'informatiu del migdia. Que tinguin una bona tarda. Adeu.

0: La tardor arriba amb més sabor i tradició que mai. Els dies 10 i 11 d'octubre vine a viure la 12a Fira de la Tardor de Sant Rafel del Riu. Gaudeix de dos dies plens d'artesania, demostració d'oficis, vehicles clàssics, teatre infantil, tas de formatges, show cooking amb bolets i el millor espai gastronòmic amb food trucks. I a la nit, focs d'artifici i festa amb el grup Pentagrama. Viu la festa, viu la nostra tradició. Aquest cap de setmana t'esperem a Sant Rafel del Riu. No t'ho pots perdre.
1: Truco trato.
2: Ni Halloween ni Halloween. ¿Os digo yo lo que da miedo? Pasad, pasad. Mirad que soy lo de los años 60. ¿Queréis ver un salón tenebroso de verdad?
1: Pero señora...
3: Pierde el miedo a las reformas. Ven ya a Bricocentro y encontrarás todas las ideas, materiales y herramientas que necesitas para llevar a cabo ese proyecto tú mismo sin depender de terceros. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
4: Bricolaje y decoración.
5: Cuando nada te detiene al volante del nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid, ¿hasta dónde eres capaz de llegar? Disfruta de la ciudad a bordo de este SUV de diseño renovado gracias a su avanzada tecnología híbrida. Nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparado para ir más lejos. Descúbrelo en la red Toyota de Valencia. Más información en toyota.es.
6: Torna a fiar Júlia, la fira romana de Traiguera. Reviu la màgia dels seus personatges, l'artesania, la gastronomia, la història i la cultura. Festa declarada d'interès turístic provincial. Ajuntament de Traiguera.
7: Dies 3 i 4 d'octubre. Vine a gaudir en família. Passeja i descobrís Traiguera.

busques feina o vols millorar el teu futur laboral, torna Midtown Vinaròs, la fira d'ocupació que et connecta directament amb més de 20 empreses locals i comarcals. T'esperem el dimecres 8 d'octubre pel matí a les instal·lacions...